Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971-83-60-38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artat.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohortà.cat.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

1, 2, 3. ¡Caramba! ¡Caramba!

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: És impossible, tio.
1: S'ha d'anar molt de compte amb això. No és fàcil, eh?
0: Jo m'he rigut, tio. És que no
2: Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

0: Gràcies.
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia, a www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: You know what it is? Yeah. That's a pretty hard way to get into it all. It's teardrops, artificially produced tears on my pillow. Little Anthony and the Imperials.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

Hola, sóc la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats.

Moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

14 anys d'estar-hi, malaguanyats per mi, si ara us heu fos. No us recordo prou bé,

i se meneia un tren amb molta gent que em vol sortir. Recordo aquell pitar

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.
1: Ai, que ho som des a vegades, quan no veig que vora meu ai, tenc ses coses més guapes.
2: Ai, que hagués dit que tu anaves darrere de mi de grap.

0: de més curruques, aquest que els agrada a totes.
1: Ara et diré el que deia jo, quin al·lot més xulo aquest.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat. 2, 3, 4, 1!

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: continuació escoltareu una remissió.
1: Benvinguts oients de Rondalles Viatgeres. Som Estel Font i vos acompanyaré a viatjar arreu del món amb una mirada de turisme més responsable.
2: Jo som na Maria del Mallador i posarem al mapa les paraules, les històries i tot allò que no surt a les guies. Comencem!
3: Amb ganes de viatjar.
4: Bona tarda a tots i gràcies per ser avui aquí amb nosaltres en aquest indret tan especial. Benvinguts a una nova edició de Rondalles Viatgeres. Avui gravem des del Parc Arqueològic del Puig de Sa Morisca, a Calvià. Abans dels avions hi havia les veles, abans dels mapes hi havia les estrelles i

0: I és per això que abans de començar volem donar les gràcies a l'Ajuntament de Calvià i a na Núria de Ràdio Calvià per organitzar tot això i sobretot a en David d'aquest jaciment Javaloyas per acollir-nos avui en aquest espai carregat d'història i de memòria. Hola David, què tal?
1: Hola, bones tardes, què tal? Molt bé.
0: I també gràcies als nostres convidats, avui el biòleg Cristian Ruiz d'Altava, que el tindrem aquí molt aviat, que ens ajudarà a descobrir la biodiversitat mediterrània, tant marina com terrestre.
2: I també en el nostre convidat lector, Manuel Suárez, que posarà veu a fragments de l'Odissea, aquest gran viatge fundacional a la Mediterrània. Hola, Manuel.
3: Hola, què tal?
2: Molt bé. I també en Manon, que serà la nostra persona que entrevistarem avui aquí en el programa.
4: Hola, com va?
0: Doncs bé, comencem el primer gran viatge al Mediterrani. Fa gairebé 3.000 anys, Homer escrivia un dels grans relats de la Mediterrània, l'Odissea. La història de l'Ulisses, l'Odisseu en romà, no és només una aventura, és la història d'un home que intenta tornar a casa després d'una gran guerra. I d'alguna manera és la història de tots els pobles mediterranis. Anem a començar a escoltar petits fragments de l'Odissea recitats per en Manel.
3: Conta'm, musa, aquell home de gran ardit que tantíssim errà després que de Troia el sagrat Alcàsser va prendre. De molts pobles veia les ciutats, l'esperit va conèixer. Molts de dolors, ell, el que és ell, pel gran mar patien el seu ànim, fent per guanyar el seu alè i el retorn de la colla que duia. Més ni així els companys no salvà, tan mateix desitjant-ho, car tots ells es perderen per llur mateixes follies, els insensats, que les vaques del sol, el fill de l'altura, van menjar-se, i el Déu va llevar-los el dia en què es torna. Parla'ns-en, filla de Zeus, des d'on vulguis, també a nosaltres.
2: Aquest fragment és l'inici de l'Odissea d'Homer, on el narrador demana a sa musa que expliqui la història d'Ulisses, un heroi que després de la guerra de Troia passa molts anys viatjant per la mar. Representa molt bé l'esperit mediterrani, viatjar, trobar altres cultures i compartir coneixements.
3: Durant 9 dies fui dut al grat dels vents ruïnosos pel mar que habiten els peixos, i els deva bordaren la terra dels lotòfats, un poble que viu d'una menja florera. Desembarcàrem allí, en el ferm, i prenguérem aiguada, i de seguida les colles dinaren al flanc dels navilis.
0: La Mediterrània no sempre era amable. Els antics navegaven mirant les estrelles, seguint vents i corrents, i moltes vegades sense saber si arribarien vius.
3: I ella de dia teixia aquell gran ordit, i aleshores, cada nit, quan havien posat els flamalls, ho desfeia. Doncs 3 anys ha amaiat la finor i els aqueus se la creien. Més en venia el 4 any, que tornava la primavera, una dona aleshores va dir-nos-ho tot, que ho sabia, i la varen sorprendre desfent la tela aprestada, i la hi he d'acabar, fins i tot no volent-ho, per força. I el que és a tu, vet aquí els pretendents la resposta que et donen. Sàpigues tu en el teu cor i que ho sàpiguen tots els de Caia, acomiada ta mare, dient-li que ha de casar-se amb qui son pare li mani i que més la velleixi a ella.
2: Penèlope simbolitza s'espera fidel i perseverant, una espera que es repeteix constantment a l'imaginari mediterrani. La Mediterrània és plena d'aquestes esperes. Se dels pescadors que surten a la mà i no saben quan tornaran, se dels mariners que travessen horitzons llunyans i se de ses famílies que, des de sa costa, miren la mà confiant en el retorn dels seus.
3: I llavors s'alegrà el pacient divinal Ulisses per la dolçor del terrer i pesar la gleva espaltera i, aixecant les mans, invocar tot d'una les nimfes, nimfes nàiades, filles de Zeus, el que és jo no em pensava que us tornaria a veure. I avui, en tendres pregueres, us saludo. I encara us faran com abans presentalles, si la filla de Zeus, la que em mena el botí, vol deixar-me favorable que visqui i el fill que estimo fa créixer.
0: Després de tot el viatge, Ulisses arriba finalment a Ítaca i el primer que fa és besar la terra, perquè després de conèixer mons extraordinaris,

0: entén que no hi ha res més valuós que tornar a casa. I això és molt mediterrani. Partir, navegar, descobrir, però dur sempre una illa dins el cor. Anem a començar quadern de bitàcola.
1: Sí, anem a encetar una part important del programa on anem desenvolupant diferents blocs i avui obrim aquest quadern des d'una perspectiva diferent, amb la mirada posada no només en els llocs que visitam, sinó també en la manera com els entenem i quina petjada deixam i ens han deixat. Viatjar també significa escoltar, respectar i comprendre. Així que començam. Geografia i paisatge. El Mediterrani no és només una mà, és un espai compartit entre continents, una cruïlla de terres, llengües i cultures que connecten Europa, Àfrica i Àsia. Si tenim en compte els països en costa del Mediterrani, la regió està formada per 22 països, que són Espanya, França, Mònaco, Itàlia, Malta, Eslovènia, Croàcia, Bòsnia i Hercegovina, Montenegro, Albània, Grècia, Turquia, Xipre, Síria, Líban, Israel, Palestina, Egipte, Líbia, Tunísia, Algèria i el Marroc. Tots aquests països han contemplat civilitzacions com els fenicis, cartaginesos, romans. Tots varen navegar aquestes aigües, varen comerciar, establir rutes i deixar rastres que encara avui formen part del paisatge i de la memòria mediterrània. Des d'aquí, des d'Espuix de la Morisca, el que contemplam va molt més enllà d'una costa mallorquina. Veiem una mà que durant segles ha estat camí frontera alhora, un espai de pas, d'intercanvi, de contacte entre pobles. Però el Mediterrani també és una manera particular d'habitar els territoris. Costes abruptes, illes disperses, muntanyes tocant la mà i una llum característica que transforma colors, ritmes i formes de vida. Amb indrets elevats i estratègics com aquests, que permetien observar l'horitzó, controlar les rutes marítimes i comprendre la relació profunda entre la terra i la mà.
0: Doncs bé, anem a passar en el clima mediterrani, que és l'espai que ara ens toca. Tenim un clima que és un dels trets més característics d'aquest espai, no? Amb estius secs i calorosos, hiverns suaus i pluges irregulars i sovint concentrades en pocs episodis intensos. Aquesta alternança ha modelat no només el paisatge, sinó també la manera de viure de les persones. Una curiositat, en moltes zones mediterrànies, la major part de la pluja anual pot caure en pocs dies de tardor, provocant tants moments d'escassetat com episodis sobtats d'abundància d'aigua, que aquí a Mallorca ho sabem bé, no? És un clima molt condicionat per la proximitat de la mar, amb una vegetació adaptada a la sequera i a la llum intensa amb pins, alzines, oliveres o plantes aromàtiques que ha après a resistir llargs períodes sense pluja. Tot i això, l'agricultura, les cases, els horaris i fins i tot la cultura quotidiana s'han anat adaptant a aquest equilibri d'escassetat i d'abundància, marcant un ritme de vida molt propi del Mediterrani. Doncs bé, donem pas amb el nostre biòleg perquè ens expliqui una mica la flora i la fauna i la biodiversitat que tenim aquí. Què tal, com estàs?
2: Hola, hola, encantat d'estar aquí amb altres.
0: Què fa única la flora mediterrània?
2: Home, la flora mediterrània... Bueno, mira, de mediterrànies n'hi ha moltes al món, començant per aquí. No? La mediterrània vol dir que és una mà entre terres. Tenim la mediterrània mediterrània, tenim el Golf de Mèxic, que és el mar interior d'Amèrica, ara que li volen canviar el nom, i tenim tota la costa del mar de la Xina Meridional, les illes de la Sonda, no? Indonèsia, també és una mediterrània molt diferent. En sentit geogràfic hi ha aquestes, però en sentit climàtic, que és el que me demanes, n'hi ha unes quantes també. Perquè aquest clima, que fa molta calor, molta xuta en l'estiu i després ai, què passarà quan ve la tardor i que arriba a fer fred en l'hivern, això ho tenim a les costes de la Mediterrània, i no a totes, perquè recordem que a Venècia, que toca la mà, fa un fred que pela en l'hivern, o sigui, no és mediterrani, i les costes de Líbia, el sud-sud, allò que quan te posen el mapa i se surt i no te'l pinten, que de vegades el retallen, allà baix tampoc, allò és del desert pelat. Aquesta zona tan petita realment és una franja litoral, no? Això, la Mediterrània, aquest clima el trobem a altres llocs del món, per exemple, a Califòrnia, al sud de Califòrnia. Al sud de Califòrnia i al nord de Baixa Califòrnia, Mèxic, hi ha una zona relativament petita que té un clima mediterrani, té un paisatge sorprenentment semblant. I són plantes allà, per exemple, que no tenen res a veure amb les d'aquí, però diries que Ho recorda, a més fa una cosa molt curiosa, olora més o menys igual. Hi ha una altra Mediterrània, a l'extrem sud de Sud-àfrica, que també té el mateix clima i també té un paisatge, una fisionomia vegetal semblant. I encara n'hi ha una altra, que és al sud o sud-oest d'Austràlia, una regió també relativament petita, on hi ha un clima mediterrani, totalment mediterrani. I també plantes totalment diferents han evolucionat per adaptar-se a aquest clima. I com ho fan? Pensant, per exemple, en un romaní. Un romaní només el trobaràs en un lloc mediterrani, no vagis a Astúries a cercar un romaní, o no plantis un romaní a Londres que la palmarà. No? El romaní és una planta perfectament adaptada a aguantar períodes molt eixuts, aguantar l'aigua de dins, a aprofitar molt quan plou i, com totes les plantes mediterrànies, fa olor no perquè la naturalesa ens vulgui regalar aromes, sinó són insecticides naturals. Com que costa tant de fabricar matèria vegetal en un clima tan impredible, llavors necessites defensar-te molt, i per això les fulles a la Mediterrània són dures, les tens sempre, perquè mai saps quan tindràs aquella finestra de, que podràs fer la fotosíntesi. Per fer la fotosíntesi necessites aigua i llum. Quan tindràs aigua i llum? Mal de saber. Pensem una cosa, als països mediterranis, l'espai de la televisió que més mira la gent, aquí a Líbia i a Austràlia,
0: sí,
2: és el temps. Perquè tenim un temps impredible.
0: Sí, totalment. Això
2: en canvi, a llocs, si vius al mig del Canadà o vius al centre d'Europa, el temps que farà has de mirar el calendari. I allà és un fracàs, ja no saben ni què fer per atraure l'atenció dels espectadors. No? En canvi, aquí, els presentadors de la televisió són estrelles, i l'únic que estan dient és els temps.
0: Sí, sí.
2: Però és que tothom està molt pendent dels temps.
0: Està clar. Molt interessant l'explicació, que hi ha moltes mediterrànies per tot el món. Per què la Posidònia és tan important?
2: Mira, la Posidònia és important perquè, afortunadament, han fet una bandera. És una planta marina, no és cap alga, se diu alga col·loquialment, no? Però botànicament no és una alga, és una planta superior, una planta que fa flors, que fa fruits. És una planta que només viu a la Mediterrània, arriba fins als límits, no surt de la Mediterrània. I és una planta que està perfectament adaptada a aquest clima, també afecta com és la mar, és a dir, tenim una temporada estiuenca amb aigües molt transparents, molt càlides, això vol dir que sí, arribes a llum, però menjar no n'hi ha, nutrients pocs. I després és una planta que pot aguantar el fred i els temporals de l'hivern. Gràcies a la Posidònia, per exemple, a Mallorca tenim platges. Si no fos per la Posidònia, platges, a Mallorca...
0: Haurien anat desapareixent.
2: És que no n'hi hauria. Hi hauria qualque codolà, com allà a Torrent de Parells, no? Una cosa d'aquesta, però no n'hi hauria. Perquè si mires amb una lupa,
0: sí,
2: una lupa que tingui uns certs augments, mires una... agafes un grapat d'arena i ho mires, no? Si això ho fas a València, estàs veient pedra capolada. Pedra.
0: Sí.
2: Ho fas de vora l'aeroport del Prat allà a Barcelona i és pedra capolada. I en canvi te'n vas aquí i mires i és una sorpresa, perquè tots són conquilles diminutes, com fetes de vidre bufat, que són d'organismes, mol·luscs, foraminífers, animals molt petits, que vivien a la Posidònia i s'han mort fa poc.
0: Sí, sí, sí.
2: I fan aquesta arena blanca. I és blanca perquè tot això encara és prou recent. De tal manera que quan amb la força de les onades van entrant a la platja i amb el vent d'embat se'n van cap a les dunes. I si vos fixeu, l'arena de les dunes ja no és blanca, és groga. És groga perquè totes aquestes conquilles se van alterant, se van fent malbé. L'arena blanca de les nostres platges no només s'origina a la Posidònia, sinó que no desapareixen l'hivern perquè les fulles de Posidònia, això que molesta els turistes i la gent que diuen, no? Doncs totes aquestes fulles de Posidònia el que fan és protegir aquesta petita capa d'arena que tenim a la costa dels temporals d'hivern. Si lleves la Posidònia se'n va serena,
0: no?
2: Deixa-la. I també una cosa molt important que a vegades la gent no se'n recorda. Aquí no hauríem de fer servir mai maquinària a les platges. perquè quan passes maquinària damunt aquesta arena que està feta de conquilles de vidre bufat, l'estàs pulveritzant i se'n va amb el vent. En canvi, a València, les màquines que vulguis, perquè no passa res. Però aquí no. Com en tantes altres coses de medi ambient, quan parlem de les Illes Balears, hem de parlar d'una gestió que estem obligats a que sigui delicada, a mida, tota una escala molt petita. I això, pensa que platges d'arena blanca en trobaríem Sardenya, el sud de Còrsega, t'hauries d'anar a Sicília potser, i a Creta, i jo crec que ja para de comptar, ja no n'hi ha, no n'hi ha.
0: Tu trobes que la Mediterrània s'està tropicalitzant?
2: Bé, sí, mira, a veure, primer de tot, la temperatura, no?, que és el que ens preocupa. Aquestes darreres setmanes...
0: Canvi climàtic.
2: El canvi climàtic no és cap teoria, no? Ja fa temps que no és una teoria. Sí. Bé, no ha estat mai una teoria, no? ha estat sempre un fet. Si no, vos convida a anar a Escarnatge. Escarnatge de Vora Palma és una zona que es va protegir. Bé, si fóssim un país civilitzat seria un parc, com aquí és un parc arqueològic, allò seria un parc paleontològic conegut a tota Europa. I està fet una porqueria. Però es va protegir justament perquè allà el canvi climàtic el toques amb ses mans. Allà veus els nivells de fa 120.000 anys, quan l'aigua era més calenta i la mà estava a 2,5 metres per damunt del que està ara. I veus els nivells freds, quan la mà se n'havia anat, hi havia grans camps de dunes i se dipositava arena. I allà tens una seqüència extraordinària. I en aquests períodes càlids hi ha fòssils d'espècies que avui en dia les trobes al Golf de Guinea, a l'Àfrica tropical. Què feien aquí a la Mediterrània? No? L'aigua era molt més calenta. El canvi climàtic s'està accelerant d'una manera que ningú havia previst. L'increment per setmana del darrer mes i mig, la Mediterrània s'ha sortit de l'escala prevista. Hi ha la Mar d'Ohotsk, a Sibèria, el Pacífic Siberià, el Bàltic, que és un vaciat, i la Mediterrània nord-occidental, on estem nosaltres, ja ens hem sortit de l'escala prevista dels colorins que teníem previstos els meteorògics. Això és una cosa que mai he vist, un escalfament com aquest. Això què vol dir? Que tota la biosfera és com una màquina de vapor. Un escalfor de saio que s'evapora i hi ha aquesta cosa tan rara que és ploure. No sabem que hi hagi cap altre planeta que plou, de moment, no n'hem trobat cap. Però hi ha vida perquè plou i perquè hi ha tot aquest cicle de saio. En el moment que nosaltres, no et sabria dir innocència, ignorància, no? Com la història de l'aprenent de bruixot, començam a tirar merda a dins aire, a quantitats industrials, i sabent-ho, n'abocant més encara, que és el que estan fent ara, què estan fent? Li estan donant gas a la màquina de vapor.
0: Exacte.
2: I què passa? Quan l'aigua està calenta? Quan l'aigua està més calenta, això vol dir... Saps la quantitat d'energia que necessites per pujar un grau la temperatura de la Mediterrània? Els milions de quilòmetres cúbics d'aigua que hi ha aquí. És una barbaritat d'energia. Això ha de sortir per qualque lloc. I després passa el que passa, com aquestes tempestes mai vistes a València, els incendis mai vistos a Austràlia, a Califòrnia, i tot això és perquè la màquina de vapor la tenim accelerada. Que la Mediterrània està més calenta, sí, ho està. Com afectarà això la vida marina? No ho sabem. El que passa és que aquí se confon amb una altra cosa, que és que, com que també els humans fem coses molt rares, un dia se mos va acudir fer un forat i connectar la Mar Roja i la Mediterrània, el canal de Suez. En principi, com que era un canalet de Pan Fonteta, passaven vaixells de fusta i al mig hi havia el que ja existien abans, se'n deien els llacs amargs, llacs hipersalins. De manera que venia un vaixell amb ses pagellides aferrades, ple d'algues, així se'ls rentaven en aquella època els vaixells, no? Però clar, quan passaven pels llacs amargs, tot això se moria i passava net. Però després l'hem anat fent més gros i cada vegada més gros. i en el moment que ja és un canal d'aigua completament marina, ve un vaixell de l'Índic, que a més, no només tot el que porta ferrat, sinó que quan no porten càrrega, omplen d'aigua.
0: Hi ha molta sal.
2: No, no, les larves i els peixos i tot el que hi ha dins d'aigua.
0: Ja.
2: I tot això arriba a l'altra banda i mos ho mollen. A les costes de la Mediterrània Oriental ja tota la seva biologia ha canviat radicalment. Han desaparegut les espècies de peixos autòctons, tots són peixos tropicals, està ple d'espècies perilloses tropicals que s'estan estenent, n'hi ha que ja han arribat, i no arriben soles, arriben per aquest moviment, aquest transport, la Mediterrània, és a dir, per una banda sí que l'aigua està més calenta, per aquest efecte del canvi climàtic, accelerat, molt accelerat per l'acció humana, però, a més, hi ha una colonització d'espècies tropicals perquè les estem duent cap aquí.
0: Molt bé, Cristín, vols afegir alguna altra cosa? Perquè et convidaríem ara que comencem la història a poder anar participant avui que tenim la sort de tenir-te aquí.
2: Sí, només vols oferir un apunt.
0: Sí, sí.
2: M'ha encantat això de l'Odissea.
0: Molt bé.
2: A més, amb la traducció bona, la d'Enric. Això està bé. A principi, quan diu homus o no sé què, recordeu que durant segles no estava escrita, se deia de memòria, se transmetia... I clar, per això el bar, quan comença, i està davant la parròquia allà, diu, musa, virgencita, ajuda'm, no? Perquè que no me'n fallis a memòria, això és el que dius, els primers versos. I després, una cosa molt curiosa que tots sabem de l'Odissea és que Ulisses se va trobant monstres. No? Doncs tot això és veritat, perquè cada illa de la Mediterrània, abans que la gent començés a fer desastres, abans que els humans arribàssim a les illes, a cada illa hi havia animals raïssims que havien evolucionat en aquests petits mons aïllats. A Mallorca hi havia el miotragus, que una espècie de cabra primitiva amb els ulls aquí, que se t'acaba mirant, raríssima, però a Malta hi havia cignes gegants i elefants nans, cignes gegants que no volaven, com un estrus.
0: Homer va definir tots aquests...
2: El cíclop, per exemple. Què és el cíclop? Mai vam veure... un senyor gros que tingués un sorull aquí, però a Sicília, o més aviat a Malta també, s'havien trobat, clar, se trobaven esquelets d'aquests animals que havien desaparegut feia poc, relativament pocs, milers d'anys, llavors memòria no n'hi havia, però trobaven això i recordem, si heu vist mai un crani d'elefant, les òrbites, no és tan evident on estan els ulls, perquè queden com a tapats, però en canvi, allò on va la trompa és un forat molt gros, i clar, tu tenies un crani d'un elefant pigmeu, diguem, no? Pigmeu de la mida d'un mastí gros, no? Amb un caparrot que pareixia com un humà molt gros, un rodonot, amb un sol forat al davant, això era un cíclop, no? I moltes coses que surten a l'Odissea són traçables en tota aquesta fauna, que desgraciadament molta d'aquesta fauna va desaparèixer. Encara mos queden espècies d'aquestes, per exemple, les sargantanes, que estan fent tot el possible per acabar amb elles, no? Els ferrerets.
1: Sí, en el final estem fent tot el possible per acabar amb tot. Ja. Això és un pas, per desgràcia, a les situacions en què vivim, no?
2: Sí, sí, per això, vivint en aquestes illes, vivint a les illes mediterrànies, hauríem de ser més conscients dels tresors que tenim i de l'obligació de protegir-los, perquè no n'hi ha lloc més de tot això.
1: I tant, i tant.
0: Doncs, si us sembla, anem a començar amb la història i la memòria, anem a fer una mica de memòria. La Mediterrània no sempre ha estat una frontera. Durant segles va ser una carretera d'aigua, una immensa xarxa de rutes on les mercaderies viatjaven molt abans que existissin els avions o els trens, i per aquesta mà circulaven espècies, vi, oli, sal, o teles, idees i també històries. Els primers grans navegants van ser els fenicis, que sortien del que avui seria el Líban i navegaven guiats per les estrelles. Eren tan bons mariners que arribaren fins a la península Ibèrica cercant de metalls i especialment plata, no? I una curiositat és que molts historiadors creuen que varen ser ells qui varen difondre un dels primers alfabets que després donarien origen al grec i al llatí.
1: Després arribaren els grecs, fundaven colònies arreu de la Mediterrània i convertien la mà en un espai compartit de cultura, filosofia i comerç. Moltes paraules que encara usam avui, teatre, democràcia i filosofia, venen directament d'aquell món grec nascut davant d'aquesta mà. I més tard, Roma. Els romans dominaren pràcticament tota la Mediterrània i la varen anomenar Mare Nostrum, la nostra mà. Construïren ports, fars, aqueductes i rutes comercials impressionants. Diuen que un ciutadà romà podia embarcar a Hispània i arribar fins a Egipte quasi sense abandonar territori romà.
0: Però la Mediterrània no només era comerç, també era perill. Hi havia tempestes, naufragis i molts pirates. I durant segles, els pirates barbarescos atacaren les costes mediterrànies i moltes torres de vigilància de Mallorca existeixen precisament per això. I aquí és on el nostre paisatge també parla, perquè aquest lloc on som avui, en el Puig de Sa Morisca, que d'aquí una estona en David ens ho explicarà, no és només una muntanya amb vistes. És una talaia estratègica des d'on durant segles es controlava la mar i es vigilava l'arribada dels vaixells.
1: I aquí, on som ara, així com diu Nestel, tenim en David, en el qual li podem demanar una mica i aprofundir sobre aquest tema. Així que David, tu ens explicaràs així una mica en resum què és el Puig de Sa Morisca.
3: El Puig de Sa Morisca, com heu dit, és una muntanya que conserva bona part de la història de Mallorca. No? Des dels primers moments de l'arribada del ser humà, nosaltres tenim aquí un moment més posterior, que és el moment ja, diguem-ne, del bronzo final, ferro inicial. O sigui, aproximadament comença Morisca cap al 1000 abans de Crist i se desenvolupa en tota l'arribada d'aquestes diferents cultures, no?, que procedeixen de la Mediterrània, primer el món púnic cartaginès, el món romà, després també van estar els almohats i bueno, finalment vendran els cristians i diguem-ne que el punt final hauríem de, diguem-ne, de vincular amb la gran arribada, no?, de cultures distintes que seria, pues, el món del turisme, no?, que també el podem veure des d'aquí de Sa Morisca.
1: Efectivament, i per què el Puig de Sa Morisca era un lloc estratègic?
3: En primer moment va ser un punt estratègic per tres raons principals. Primer, per la topografia. No? És una muntanya amb bones zones de penya-segats que la fan molt fàcilment defensible. I al mateix temps, té una situació topogràfica en relació a la península de lo que és la península de Santa Ponça que permet veure molt bé tota la plana. No? I, de fet, hi ha una cosa molt interessant, que és que en aquest primer moment, quan Morisca té una primera força important, les muntanyes, els puigos que hi ha de vora tenien també jaciments. Per tant, se creava una xarxa visual des de Sa Morisca, que era el punt central, el punt més important, tenien de tenir un control visual de la resta de zones altes i aquestes al mateix temps, diguem-ne, controlaven les zones adjacents. Per tant, se generava una xarxa bastant densa, no? Uh-huh. De control. La segona part té a veure amb els recursos. Era una zona molt rica en pastures, en zones de conreus i sobretot amb albufera. No? Tenia una albufera, el que és tota la platja de Santa Ponça ara, que de fet se desseca bastant tardíament, d'època històrica, i allà les albuferes eren centres molt rics per diverses raons. Primer, perquè hi havia molt d'ocells i això era una riquesa des del punt de vista del menjar, però també eren zones amb aigües salobres que això era molt interessant sobretot per tenir bous, no? Els ramats necessiten sal i aquestes aigües salobres eren bastant interessants en aquest sentit. Però sobretot, el punt principal que explica Morisca, o la gran força que va tenir Morisca, tant en l'època prehistòrica com després, és el control de la mà. Quan anem a dalt de Morisca, veiem un petit port, que és el port nàutic ara de Santa Ponça, que és el port petit de Santa Ponça, que és on va desembarcar el 1229 el rei Jaume I, que aquell port ja a l'antiguitat era un port essencial, perquè era la porta d'entrada dels comerciants púnics i fenicis que havien fundat la ciutat d'Eivissa, ciutat de Bussos, i arribaven a Mallorca a través d'aquell port. La connexió era directa perquè era la zona més propera a aquesta zona de Bussos i a més permetia, a partir sobretot de la connexió visual que se genera amb el Galatzó i després a Morisca, tenir unes fites importants per poder navegar de forma directa entre Bussos i Mallorca.
1: Molt interessant dir tot això que ens has contat per entendre aquest lloc tan, tan, tan guapo i que la gent pugui venir també a visitar. I d'així, arrel de tot el que tu explicaves, quina relació amb quins altres pobles aquí heu fet arrel de les vostres investigacions de la Mediterrània que se pugui vincular o que es puguin generar vincles? O...
3: Sí, jo dic que Morisca no és res especial en aquest sentit, perquè Mallorca, com heu dit, estava sempre ben connectada, no?, amb aquesta Mediterrània, que més que frontera ha estat sempre punt de connexió. No? Jo sempre dic que fins al desenvolupament dels sistemes mecànics de transport, O sigui, les locomotores i tal, la manera més ràpida de moure't-se sempre ha estat la mà o els rius, i evidentment per moure mercaderies ja ni t'he dit, perquè clar, anar carregats o homos o una mula o un asa en mercaderies era molt difícil, anar molt lentos. Per tant, la manera més ràpida sempre ha estat la mà o els rius. No? En aquest cas, Morisca, i de fet és el tema, quan nosaltres vam decidir, Morisca tindrà un futur museu, quan vam decidir el tema, no volíem que fos un museu arqueològic tradicional, i el tema principal serà el contacte cultural, no? Com els éssers humans ens hem relacionat al llarg del temps. I ho vàrem fer perquè aquí teníem com una sèrie d'exemples que eren, diguem-ne, bastant útils, no? Teníem aquest primer moment de contacte indígena del món talaiòtic amb el món púnic, amb això que hem explicat de busos. Després teníem aquest món romà, perquè just aquí a base la plana de Santa Ponsa, després de, diguem-ne, després de la conquesta romana d'en Quinto Decimo Metello, diguem-ne, funden una vila romana, una gran granja romana que explotarà tota la zona, i per tant hi veiem clarament les relacions que tenia el món romà amb el món indígena, que estava ja, diguem, en vies de desaparèixer, però encara estava fort. Posteriorment arribaran, diguem, tenim una ocupació islàmica, i justament a la part alta dels Puig tenim la primera, no dic batalla, perquè la batalla, diguem-ne, tradicionalment estava aquí també a Santa Ponsa, però a les planes, diguem-ne, la primera conflicte, no? Hi ha una primera lluita on se destrueix una casa almohade que està a la punta alta de la Morisca, que era la zona, diguem-ne, la talaia, no? Que controlava totes els voltants, i tenim aquesta primera conquesta, no? Aquesta primera conflicte entre dues cultures, com són la islàmica i la cristiana. I finalment, el que tenim també és a Calvià, no? I que, diguem, des de dalt també se pot veure, és tot el desenvolupament turístic que ha fet que, diguem-ne, pues, Calvià, per exemple, avui en dia, crec que recordar que les darreres xifres eren que hi havia 175 nacionalitats distintes. Per tant, clar, Morisca en aquest sentit ens permet com veure, no?, com aquests contactes en la resta de la Mediterrània, en la resta del món, s'han anat, diguem-ne, incardinant a Mallorca amb diferents processos històrics.
1: Uh-huh. I quin seria el descobriment que heu fet aquí més important o que destacaries?
3: Jo en destacaria dos. Primer, aquesta primera batalla, no? Aquesta primera escaramuza que se va fer, ho van trobar amb lligant, diguem, una recerca arqueològica amb una part històrica. A les cròniques, diguem, de la conquesta de Mallorca, se diu quan el rei en Jaume va arribar, per diverses raons, va acabar desembarcant aquí a la platja de Santa Ponsa, se diu que en un moment determinat una sèrie de cavallers i de soldats van pujar un turó a, diguem-ne, perquè hi havia uns sarraïns, crec que n'hi deien, a destruir-lo, no? Clar, durant milers d'anys, no han sabut, milers, no, 700, 800 anys, no sabíem on era aquest turó, no? Perquè estava tot ple de turons, no sabíem ben bé. L'any 2003-2004 estàvem excavant a dalt a la Morisca un nivell d'una casa almohade que estava destruïda, per un nivell d'incendis, no?, molt potents. Ja, bueno, doncs vàrem dir tal, però quan estàvem excavant vàrem trobar una cosa que ens va fer lligar tot, no? Vam trobar un pinjante, que és un petit escut d'or, molt petit, que té un grifo alat representat, i vàrem veure, doncs, després d'estudis, vàrem veure que era un símbol heràldic d'un cavaller que se deia Tugores, que precisament va venir amb les tropes del rei en Jaume. Per tant, vàrem poder saber, diguem-ne, relativament bastant fefentment, que aquella no, lluita, primera lluita que es deien les cròniques, va ser a la Morisca en aquella manera. Per tant, aquell petit escut d'or, que és una cosa de res d'un centímetre, ens va permetre com a connectar unes coses d'història i d'arqueologia molt interessants. I la segona punta, o segon descoberta molt interessant que jo trobo, és que Morisca va ser el primer lloc a Mallorca on va entrar el vi. Els púnics, diguem-ne, van venir de la Mediterrània Oriental cap a la Mediterrània Centro-Occidental duent el vi, que era una de les coses que no tenien. Bueno, els grecs ho van dur per dalt, i els púnics, els fenicis púnics, les van dur per baix, per la zona del sud de la Mediterrània, i a Mallorca van entrar precisament a través de Mallorca. A Mallorca, en un moment determinat, no trobàvem vi, i a la Torre 1 de Morisca trobàvem un gran magatzem, fins a 14 àmfores de vi, que en aquell moment no havia cap banda. No? I a partir d'aquí, després s'hi va irradiar aquest primer consum de vi, que va començar a entrar dins unes praxis culturals d'aquestes primeres comunitats indígenes, d'una forma molt especial, en un món funerari, una sèrie de rituals i tal, però primer va ser, la porta d'entrada va ser morisca. Jo crec que aquests dos són els principals descobriments que hem fet.
1: Molt bé, moltes gràcies, David, per tots. Molt interessant tot això que mos has contat. La veritat que jo crec que...
0: Molt interessant,
1: molt... No, no ho sabíem. No, la veritat que no.
0: Molt bé, doncs anem a seguir amb l'apartat de cultura, llengua i identitat. El Mediterrani és molt més que un espai geogràfic, és una manera d'entendre el món i de viure'l. Un territori compartit per molts pobles, amb llengües, religions i cultures diferents, amb una mateixa base, que és la relació profunda amb la terra, la mà i la vida comunitària. Des de Mallorca fins a Grècia, des del Magrib fins al sud d'Itàlia, es repeteixen formes de vida molt semblants, que són mercats oberts, places actives, ritmes marcats per aquest clima, no, que tenim amb una cultura estretament lligada al paisatge i a la mà. La llengua també forma part d'aquesta identitat mediterrània, perquè cada territori ha creat llengües pròpies per descriure els béns, els oficis, la cuina, la mà, i aquestes paraules reflecteixen una manera concreta de relacionar-se amb l'entorn. No? Aquí a Mallorca tenim moltíssimes paraules de pel vent, per exemple, que a Catalunya no tenim. I tot i la diversitat, hi ha un fil comú que travessa tota la regió, que és la importància de la comunitat i el valor de la trobada i una vida quotidiana que es desplega sobretot en els espais compartits. I ara anem a xerrar una mica de la religió, no?, que tenim a la Mediterrània.
1: Sí, la religió i el pensament també se pot vincular una mica també amb el que ara tu deies fins ara, no?, al llarg de la Mediterrània han conviscut i s'han creuat múltiples creences i formes de pensament, des de religions antigues vinculades a la natura i en els astres, fins a grans tradicions que encara avui en dia tenen molta força, no? Com totes les religions derivades del cristianisme, l'islam, el judaïsme. Un exemple d'aquesta convivència, per exemple, és la ciutat de Jerusalem, considerada un dels grans centres espirituals del món mediterrani, on aquestes tres religions han compartit espai i històries durant segles. Un fet curiós és el monestir de Santa Caterina de Sinaí, fundat en el segle VI, als peus del mont de Sinaí. És un dels monestirs més antics del món encara actius i que es troba en un entorn desèrtic molt aïllat.
0: L'hem descobert.
1: Sí, la veritat que aquí podríem
0: fer aquest programa, ahir vam fer un màster,
1: no? Sí, exacte, efectivament.
0: Sí. Ens n'hem enamorat. Sí, sí, hem decidit el proper viatge d'ecoturisme el farem allà.
1: Efectivament, sí, sí. Sí, no, a més és un lloc que crec que tothom que escolti el programa crec que pot fer una recerca sobre aquell lloc, perquè la veritat que és fascinant històricament, arquitectònicament i bueno, a tots els nivells, no? De fet, aquí s'hi conserven una de les biblioteques més antigues del cristianisme amb manuscrits i icones de gran valor històric i és un lloc considerat sagrat per diverses tradicions religioses. Més enllà de les religions organitzades, també existeix una espiritualitat molt lligada en el territori, en els cicles de la natura, la mà, les estacions i la memòria dels avantpassats. Aquesta diversitat ha fet del Mediterrani un espai de trobada, però també de diàleg i d'intercanvi d'idees al llarg dels segles. Ara, Estel, parlem-nos, ara canviem una mica de terç, però bueno, és econòmic, això també és un tema sí, que ens interessa molt.
0: Els mediterranis som grans comerciants, ens ve de fa molts anys i de ben antic. Històricament, doncs, ja sempre hem estat un espai de comerç i d'intercanvi constant, amb una mà que no separa, sinó que connecta territoris, ports i civilitzacions. I des de l'antiguitat, les rutes marítimes ha permès el moviment de mercaderies d'oli, de vi, de cereals, d'espècies, de ceràmica, de llengües, de coneixement, i els ports, que en tenim molts, ha estat un espai de xarxa amb moltes llotges on es regulaven i es donaven forma en aquest comerç. A Barcelona es va convertir en un dels grans centres comercials del Mediterrani, on primer va aparèixer la carta consular de Barcelona, que va ser el 1258, on es van crear les primeres normes de comerç marítim, i més tard el llibre del Consolat de la Mà, que ja va ser el segle XIV, vinculat a la llotja, que es va convertir en una de les primeres grans lleis del dret marítim de la Mediterrània, on es va començar a regular tot el comerç marítim. Avui aquesta economia continua adaptada doncs, a nous temps. El Mediterrani és una regió d'estratègia per al turisme internacional amb transport marítim i logística global amb ports que connecten Europa, Àfrica i tot Àsia. I els principals ports que tenim a la Mediterrània són el port de València, un dels més importants i en moviment de contenidors, el port de Barcelona, que és clau en comerç, logística i creuers, el port de Gènova, que és històric centre marítim del Mediterrani Occidental, i també tenim el port del Pireu, que és el principal port de Grècia i un punt estratègic del Mediterrani Oriental. I avui continua sent una regió clau en el turisme, el transport i la cultura, que en definitiva una economia que continua marcada per la seva posició estratègica en el món. Anem a tornar a canviar totalment de tema a una de les nostres parts preferides del programa, que és la gastronomia.
1: Sí, la gastronomia, la veritat que bueno, jo personalment sempre m'encanta, sempre dèiem que menci qualque convidat molt recomana qualque recepta des que solen tenir. Bé, començam així un poc introductori, però crec que després ho podem obrir un poc, aquest apartat, perquè cadascú pugui comentar, veurem quins plats tenim a la Mediterrània, quins mos inspiren, quins mos agraden i mos ve de gust, no? La Mediterrània és oli d'oliva, spa, peix, vi, herbes aromàtiques, la famosa dieta mediterrània precisament neix d'aquesta relació entre clima, mar i agricultura. Aquest reconeixement no fa referència només a una manera de menjar, sinó també a tota una cultura vinculada en el territori, en els mercats locals, a l'agricultura tradicional i a l'hàbit de reunir-se al voltant d'una taula, no? De fet, l'any 2010 va ser declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per UNESCO. Com a curiositat, la paraula compa ve del llatí companis, que significa el que comparteix el pa. De fet, el menjar és molt més que un aliment, és una manera d'explicar la vida i de crear vincles a cada racó i trobant plats que formen part de tota la memòria col·lectiva, no? Aquí a Mallorca hi tenim les panades, el frit, a Grècia la moussaka, al Marroc el couscous, a Itàlia la pasta, la pizza, és a dir, tenim tot un... Això seria per comentar algunes de les més típiques o més que tots coneixem, no? Però... segur que tots compartim tota una sèrie d'ingredients bàsics que són compartits a quasi tots els plats tradicionals del Mediterrani. No sé si qualcú més vol aportar alguna cosa més sobre aquesta veritat. Cristian?
2: El que menjam té molt a veure amb el que trobam, lògicament.
1: També,
2: no?
1: també.
2: Per una banda, allò que dèiem és romaní, no?
1: Jo sí, vull, exacte.
2: No? Les herbes aromàtiques, l'oli d'oliva, mentre que més enllà dels límits de l'imperi, la gent s'acontenta menjant greix animal, cosa que els fa molt feliços, aquí tenim la benedicció de l'oli d'oliva, és com el dret romà, no? Aquí tenim el dret romà i allà aquella cosa primitiva que surtes a les pel·lícules americanes, no? No, bé, jo diré, però tu me rebaixes la pena un poquet. Una vegada un jutge a Mississippi va dir... El dret romà deixa les coses bastant més clares, més civilitzat. I en el menjar també hi ha una civilització. Mira, penseu una cosa, que de vegades no hi pensem. Mallorca és un dels pocs llocs del món que té milers i milers d'anys de vida urbana. A Mallorca hi ha vida urbana des de fa 5.000 anys. Hi ha pocs llocs com aquest. És a dir, que la gent viu en assentaments. Hi ha molt pocs llocs. Diries Egipte, el creixent, no? Mesopotàmia i tot això,
3: i t'aniries a algun lloc... Tot allò per Orient i després Xina i
2: sud-est asiàtic. Però són pocs llocs, o sigui, són regions concretes que la resta de la humanitat doncs encara corria davant dels llops. Bé, els alemanys encara corrien davant dels llops, el temps del rei en Jaume. Però aquí tenim una riquesa, a més... riquesa de, no només aquests ingredients bàsics, no? Que serveixen per cuinar, sinó que has de posar dins la paella, no? I tenim moltes coses molt interessants. A més, com que el Mediterrani som aficionats a replegar de tot arreu,
1: sí.
2: No? Mos pensem que l'arròs és molt mediterrani, la gent se pensa que els caragols bovers és lo nostre, no? Els caragols bovers van venir tots de Sicília, no? Res de lo nostre. Els caragols hi ha una cosa curiosa també. Hi ha un llibre extraordinari que va fer un savi, un romà.
0: Cristian, perdona l'incís, però els que no ho sabeu és malacòleg, que és especialista en caragols.
2: No, és que ara te n'explicaré una de caragols, molt interessant.
0: Si li deixem el micro, el programa pot durar dues hores.
2: No, però és molt interessant. Plini és el gran historiador romà, però no és un historiador, és un home, és home de confiança de l'emperador, té molt de poder, és un alt funcionari, però és una persona amb una cultura... immens, i decideix fer l'enciclopèdia de tot. I fa un llibre que és la història natural de Plini, és tot. I té una línia molt curiosa que diu que Això de menjar caragols, se'n mengen per tot, i no sé què, diu, però a les Balears hi ha uns caragols que mengen pedres. És veritat, és veritat. Els caragols endèmics, el caragol de serp,
0: sí,
2: que se diu caragol de serp perquè segons com el miris, amb bona voluntat pareix una serpeta enrodillada, no? I a mi quan me demanen, aquest se menja, dic, no, aquest és mortal, no? Té dibuix de serp, que no s'ha de tocar. Menja-te els bovers, deixa estar aquest. El caragol de serp s'alimenta dels líquens que viuen no només damunt la roca, sinó de dins la roca. Roveguen la roca. És a dir, els antics talaiòtics, els antics baleàrics, ja ho sabien, que els caragols d'aquí mengen pedra. I això està a la història natural de Plini.
1: Que bo. Que interessant, doncs, també, bé, això. Sí. Doncs, ens hem derivat un poc ara amb els caragols, però és superinteressant, doncs, aquesta aportació. I tant.
3: Plini, jo una cosa que anava a dir, ho tenia aquí preparat, perquè pensava, com deia, jo si hagués escollit una cosa, que escollís les olives, no? Perquè són molt mediterrànies, i de fet, en Plini, entre altres historiadors romans, tenen una recepta, que són les receptes de com preparaven les olives, i són, perquè li vas mostrar al meu sogre que encara fa olives trencades, i és absolutament igual, o sigui, no ha canviat res. Tant, és vera que el que tenim a la disposició és el que marca una mica la nostra dieta, però també aquest vincle, no, de cultures, no, i el mateix, no, les trencaven, les posaven amb aigua i sal, i després es posaven herbes, sobretot fonoll, que és bàsicament el que nosaltres posàvem. És veritat, sí, que ara nosaltres posàvem prevesireta i alguns, bueno, es posen algunes coses, que en aquell moment no n'hi havia, però diguem-ne, jo crec que les olives, i evidentment després el derivat, l'oli d'oliva i tal, eren com un dels grans aliments, no, que ens connecten a la Mediterrània. Jo personalment m'encanten, perquè també... Pues,
1: sí, tant, jo també som molt fan de les olives.
2: Però que cada raconet de la Mediterrània té la seva dèria, no? Perquè, clar, per exemple, sí, a Mallorca, ja cobrin la veda de regors, la gent va la com a loca a pescar regors, a veure quina matança farem, i una bogeria, que dius, no? Però, sí, o sigui, a veure si ens controlem un poc. Però és que això no passa enlloc més. A la costa de la península ibèrica hi ha un sol port que en mengen, que és a Palamós, en diuen Llorito, i és l'únic lloc que en mengen. Els altres, aquest peix aquest, no sé ni el que ni els importa, un peix espinós. Aquí anem locos per això, aquí mengem les llampugues. Les llampugues,
1: sí,
2: la llampuga és un peixot, sí, sí, tot el que vulguis, però té gust de peixot. I t'ha d'agradar.
1: Sí, és un peix blau, amb, sí, tens res, i té moltes gustes, molt fort.
2: Blau tirant a lila, no?
1: Sí, sí, és fort.
2: Potent. I
1: però bé, bueno, la llampuga amb preves és ben bona, vull dir,
2: per
1: a qui li agradi, i en els mallorquins.
2: Has de saber convertir aquest peixot en una cosa més comestible, no?
1: Sí.
2: Se n'ha de saber. I per això se menja molt pocs llocs. De fet, només se menja a Mallorca i a Malta. Els altres llocs no saben ni el que és. I a més, és que per capturar-lo necessites una cosa, bé, si ho veus, una cosa curiosíssima: les llampugues se pesquen en capcers. La llampuga és un peix pelàgic, de mar obert. I com tots els peixos pelàgics, el dia que se troben una cosa allà que està surant, un tronc, un animal mort, se posen davall. Se posen davall perquè si estàs davall, els teus enemics, els taurons i els depredadors, no te veuen. No veuen la teva silueta, no? Bé, que si poses unes fustotes amb una corda molt llarga i un pedrolot al fons, i les fustes d'en surant, les llampugues, quan estan migrant, i els pàmpols, que van que també és un peix més petit, no? També apreciat només a Mallorca, aquests peixos se returen davall dels capcers. I llavors tu fas un cèrcol amb una xarxa i tanques el cèrcol i agafes els peixos que hi ha al mig. Això és una tecnologia antiquíssima, però requereix, o sigui, saber-ne molt de la mà per inventar-ho i per saber-ho fer.
1: Exacte, per aplicar-ho.
2: I per saber-ho fer.
1: Sí.
2: O sigui que la gastronomia no és només el recurs, sinó també el saber-lo agafar i saber-lo preparar.
1: I tant.
0: Doncs bé, ara canviem radicalment de tema i ens n'anem als esports, que ens els farà el nostre company des de Ràdio Artà, en Tomeu, que és el nostre especialista en esports, i ens explicarà els orígens dels Jocs Olímpics.
4: I de gràcies, com sempre dic, no som experts en res, però bé, sí que com m'agrada ser alguna cosa més. En aquest cas, quan pensam en la Mediterrània, també pensam en l'origen de l'esport. Fa més de 2.000 anys, a l'antiga Grècia, varen néixer els primers Jocs Olímpics, dedicats al déu Zeus. Els atletes competien corrent, lluitant o llançant disc i javelines. I ja llavors l'esport servia per unir pobles de tota la Mediterrània. La torxa olímpica que encara avui recorre el món simbolitza aquest foc antic que viatjava entre ciutats i civilitzacions. La Mediterrània també ha estat mar de navegants i pescadors i per això esports com la vela, el rem o la natació formen part de la seva identitat des de fa segles. Amb el temps arribaren altres passions compartides, el ciclisme, el bàsquet i sobretot, en aquest cas, el futbol, que avui és gairebé una llengua comuna mediterrània. Als bars, als ports i a les places sempre hi ha qualcun comentant el partit del cap de setmana de futbol. Perquè la Mediterrània, l'esport no és només competició, és comunitat, emoció i manera de viure. I fins aquí aquesta primera part de l'especial sobre la Mediterrània del programa Rondalles Viatgeres. Dividirem el programa en dos i properament escoltareu la segona part del programa que ha estat enregistrat des del Puig de Sa Morisca Calvià, al qual donant les gràcies de Ràdio Calvià i tots els companys que ho ha, i companyes que ho han fet possible. Així que fins aquí aquesta primera part de l'especial de Mediterrània, properament la segona part. Salut i viatge. Fins aquí la remissió. Vos deixem ara en la selecció musical de Ràdio Horta Municipal. Sense punt 9 de la freqüència modulada, sense punt 3 a la colònia o radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

punto. A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

trist. Ho és el fred, ho és el pensar que no t'he vist.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artac.

Càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.com.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Ja ho escolta.

Hola, sóc la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

0: de Colombia para el mundo. Pa, pa.
1: Ay, compadre Wanda.
2: Vallenato 2000 Terrify.
3: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada de Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: És impossible, tio.
1: S'ha d'anar molt de compte amb això. No és fàcil, eh?
2: Jo m'he rigut, tio, és que no he pogut.
3: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

l'ombra de mar negra encenent les nits sense lluna. Advertint els vaixells del perill dels esculls esmolats que els aguaiten traïdors amagats.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Bonita. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Ja, l'escolta.

despertar té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jardinencs. A Artan Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artenenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

és un adagi, aquell que preveu val per a dos. És una dita, és un adagi, l'amor és tan meravellós. Ja sé, ja sé,

de la festa és fulla morta que un mal vent s'endurà. Ja sé, ja sé, i no sé com te dius, que seré jo qui cauré en els teus llaços. Ja sé d'abans que és tancant tots els passos, que els vells estats empresonen.

terra i el plor trencat quan es perd el combat. Però és una dita, és un adagi, aquell que preveu val per a dos. És una dita, és un adagi, l'amor és tan meravellós. Ja sé que l'amor que vindrà ens durà els dos a l'estúpida escena on cadascú creu portar les cadenes, on cadascú creu que és sol a plorar. Ja sé que la meva feblesa ens farà ser com vaixells enemics, però el cor em diu que uns vaixells enemics surten plegats

que per a veu val per a dos. És un adagi

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

amante y te están dejando que muera de sed. Ay, niña.

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.